Aquesta cançó que deix, estic manant de casa, ma mare un dia em va dir, ara ja te n'anàs de casa i has fet una cançó, ara n'has de fer una altra que digui que tornes alguna vegada, no? Per això li vaig dedicar Mercè.